sobre els meus peus. Immòbil i visible estaré dins d'un bloc de gel. La gent veurà el que has fet de mi si no surto.

0: i avall. Sap a treure el vol de la vella i se l'empassa coll avall.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

serenor del marbre solitari en la pau del jardí dels cinc arbres. He collit ja el meu temps la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en la

0: una cançó de Catalunya Nord.
1: Y es que un hijo

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. A Bages, 95.
3: 100% en català.

0: ara s'han trencat.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels. Són les 8.
4: Radio Arrels. A Canet, 95.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Odonímia Mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora, a Ràdio Arrels, podem saludar el Pere Jordà. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem preguntat qui mereixeria el nom d'un carrer a Catalunya Nord i ens has dit, de fet, dues persones juntes que són pare i fill. Qui ens has triat, Pere?
3: Llavors, jo voldria retre homenatge al Valentin i André Touron. Potser a alguns els hi serà familiar el nom de l'André Touron, el fill, doncs, que tots dos van ser músics i, sobretot, el que m'interessa personalment, constructors d'instruments de música, particularment d'instruments de cobla. I, sobretot, els van modernitzar. Llavors, el Valentin és interessant perquè és un... va ser a cavall entre el segle XVIII i el XIX, va néixer el 1777 a Tallet i va morir el 1850 a Perpinyà. El seu fill va néixer el 1815 a Cameles i va morir el 1886 a Perpinyà també. Doncs un a cavall entre el segle XVIII i XIX i l'altre que gairebé va conèixer tot el segle XIX. Llavors, perquè també és important tenir-ho present, senzillament perquè per llur ofici de lutiers i modernitzadors dels instruments de cobla, es veu aquest pas d'una música, diguem-ne, antiga, per situar-nos de l'antic règim, fins a una música, en fi, el pas d'aquesta música a una música moderna, la del segle XIX, i això es reflecteix perfectament en els instruments que van fabricar, tant les cornemuses catalanes del Rosselló, com els flabiols, les primes i la tenora.
2: Clar, de fet, tots aquests instruments que sentim ara a les cobles, diguem que no serien el mateix sense aquests dos lutiers?
3: Doncs, no i sí, però sí, però no, però sí. És a dir, al capdavall no és estrany que aquests instruments de tradició, els que allà, aleshores de Barcelona estan, es coneixia com instruments a l'Empordanesa perquè, en fi, els costava ja sortir del territori espanyol, eren fabricats a Perpinyà sobretot, però no passa res. Vaja, que la tradició va mantenir, diguem-ne, al nord de Catalunya, doncs Empordà, Selva, Girona i ben entès tota Catalunya Nord, fins i tot el Fenolleda, van, com dir, per ser mantinguts al gust del dia, bon, hi havia gent que els fabricava i necessàriament van intentar innovar. Abans dels Touron hem de parlar, per exemple, d'un senyor, del Rafael Garret, del qual no se sap gaire cosa, dels Touron tampoc se'n sap gran cosa, per cert, però vaja. Aquest senyor Rafael Garret tenia un taller de torneria al centre de Perpinyà amb una especialitat de fabricació d'instruments. En tenim ben pocs, de fet, que podem autentificar amb certesa, atribuir al Garret, només tenim una prima, però ja modernitzada, amb tres claus, quan, per exemple, l'única prima per ara que tenim del Valentin Touron no en té cap. Abans que descobríssim l'existència d'aquest Garret, ens pensàvem que la de claus venia després, en la lògica de la construcció dels instruments va així, però després en la cronologia factual de l'artefacte veiem que les coses tampoc són tan senzilles. Doncs hi ha altra gent que ho fa, no tenim necessàriament llurs noms, d'aquests sí que ho sabem, i sobretot en el cas de l'André, perquè la posteritat ha guardat el seu nom, és perquè ell va fer publicitat i sobretot és ell que va fer la tenora que tocava el Pep Ventura, entre altres, però sobretot el coneixem per això.
2: Doncs ja és un bon motiu. Deies per això que de dades biogràfiques d'aquestes dues persones en tenim més aviat poques. I això, diguem, si els hi hem de dedicar un carrer, que hauria de ser una mica a Perpinyà o a qualsevol vilatge de Catalunya Nord?
3: Home, jo me sembla que un homenatge es podria fer, per exemple, a la plaça de la Boeria, l'actual plaça Jaurès a Perpinyà, senzillament perquè a un moment donat, alors, ja torni al Garret, sabem que el Garret tenia el seu taller aquí, no sabem ben bé en quin edifici, si és que encara existeix, però era aquí, i després aquell senyor, el Garret, va morir el 1821, i després dona el cas que tots els magatzems de música, tots els constructors d'instruments a Perpinyà, per les circumstàncies o perquè es van trobar allà. Doncs Turon, Brisillac, el fundador de l'actual Casa del Mas, que encara existeix, que es troba avinguda de l'estació, després gent que no eren constructors, que eren venedors de partitures, d'instruments, com el Valot, en fi, a un moment donat tota aquesta gent es troba o bé a la plaça de la Boeria o bé al carrer de la Cloche d'Or, allà al voltant. Doncs mira, en tot cas, això seria idealment un bon exemple d'un homenatge que se'ls hi podria fer, però me sembla que és important recordar aquesta gent, bon, primer perquè jo mateix és el meu ofici i un homenatge sempre ens va bé, però malgrat tot és gent important i que més enllà de la música estrictament de cobla, de la música tradicional catalana, per exemple els instruments del Turon d'Andrea en aquest cas, es veu físicament el pas de les xeremies dels grans oboers de la fi de l'edat mitjana i del Renaixement fins a l'actual tenora. Com dir, amb la continuïtat no hi ha cap interrupció i és un material importantíssim, molt valuós, bon, que els especialistes saben valorar, però que del qual, tot i ser ben local, podem estar orgullosos i hem de recalcar, senzillament. És material que serveix molt pels músics especialitzats en música antiga. I sense entrar en el tema de les inxes, que fins i tot hi havia una tradició rossellonesa aquí que els interessa molt, però bé, d'alguna manera som els guardians d'això.
2: Doncs com a guardians d'això, aquesta proposta de dedicar un carrer al Valentin i a l'Andreu Turon, amb aquests lutiers i músics nord-catalans. Moltes gràcies, Pere Jordà.
3: A vosaltres.
1: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

lluny una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
3: Josep Sebastià Pons és, amb Jordi Pere Cerdà, un dels poetes majors de la literatura catalana del segle passat. Va néixer a Illa el 1886 i va morir el 1962. Professor d'espanyol en liceus d'Occitània i mai a Perpinyà i a la Universitat de Tolosa. La seva vida fou marcada pels Jocs Florals, la Primera Guerra Mundial i la mort de la seva dona el 1933, que el va colpir molt. Una de les seves obres mestres, en narrativa, el llibre de les Set Sibelles, el 1956, fou durant generacions la més estudiada pels aprenents de català a Catalunya Nord. Qui més ha estudiat la seva obra són els professors Cristià Camps i Miquel Abaix. Primer poemari, Roses i xiprers, el 1911, i l'últim, publicat, Cambra d'hivern, el 1966. 50 anys d'escriptura, on predominen els temes de l'amor, de la soledat, de la fugida del temps, la mort i la resignació, en tela de fons, el sol natal, els aspres. Li devem també peces de teatre, La font de l'Albera, en col·laboració amb Gustau Violet, el 1922, i permeteu-me d'assenyalar L'amor i el papagai, del 1954, que he tingut el plaer de jugar, sota la direcció de Mònica Beisoló. Poemes de Josep Sebastià Pons han estat musicats i popularitzats per Teresa Rebull, Gisela Beisoló i Pere Figueres. Llegirem un dels primers poemes que Pons va compondre, Dona d'aigua, publicat el 1907 a la Revue Catalana. Les llegendes sempre van encantar el poeta, perquè tradueixen la riquesa del patrimoni rossellonès. Dona d'aigua. Clar de lluna en l'alta nit, la dona d'aigua que ha eixit amb ses fines estisores, tot vagant, ha repetit paraules encisadores. La ribera de Cadí, la que de vespre i matí va seguint la comalada, en tot sal fa resplendir una escuma platejada. A sa vora dormireu, vos, dels nostres cants l'hereu i jo, vestida amb roselles, coronada amb flocs de neu, us clucaré les parpelles. I per prova de l'amor, vos deixaré com record ma mirada d'esmaragda i les estisores d'or que parlegen dins ma falda.
2: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares.
4: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
3: Esperem que passeu un bon diumenge amb Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
3: Joan Pau Escudero.
4: Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
5: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paiuts ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
4: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
5: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic? Tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda. Això els gitanos ho han fet sempre, sempre han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen amb família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup doncs seran 3 o 4 i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí i per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb 2, 3 o 4 músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les Cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la Costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Hostafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa també, Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren 3 o 4, 2 o 3, doncs això funcionava, era molt més fàcil doncs, de tenir contractes de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
4: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
5: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos doncs, que es posen de moda i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Paret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment, d'Hostafrancs, doncs van treure un disc el 1962. Jo crec, no sé si Paret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de las Cuevas, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafrancs, catalans. I això, jo diria que és probablement el primer disc de rumba, rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
4: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
5: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada al 62 també a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro. Això som els 62 a Barcelona. Surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari, allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, a la història de la rumba a Catalunya.

potser l'any que ve. I et topes amb un esbarzer i et recorda que aquest any tampoc

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Escrol en català. Descobrim creadors de contingut en la nostra llengua a Ràdio Arrels.
2: Potser ja us ha sortit per Instagram, però fa ja uns mesos que hi ha un compte d'Instagram que es diu Esport Septentrional, amb un noi de Catalunya Nord doncs, que fa vídeos a la muntanya i explicant coses també relacionades amb l'esport i l'esport de muntanya. I a aquesta hora podem saludar la persona doncs, que porta aquest compte, que és el Lluís. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Primer de tot, com neix aquest projecte d'Esport Septentrional?
3: Crec que és un projecte personal que vaig pensar fa uns mesos i que quan vaig tenir l'oportunitat de tenir un poc de temps lliure ho vaig començar doncs, al final de l'hivern d'aquest hivern i doncs, només és crear contingut en català i compartir aventures esportives en llengua catalana perquè crec que falta gent que crea contingut aquí a Catalunya Nord.
2: Clar, precisament, gent que creï contingut així a xarxes en català des de Catalunya Nord, gairebé que ets dels pocs o l'únic. T'has sentit com una mica sol en aquest sentit de no tenir altra gent que faci una mica el mateix?
3: Primer, tinc d'aclarir la cosa que no estic un especialista de la xarxa. Les vaig deixar després dels 18 anys, però sí, la gana de compartir i de tenir un projecte en català em va tornar a posar-me a la xarxa. I a l'inici em vaig pensar una mica sol, però després vaig fer ràpidament connexions amb també gent del sud, del Principat, i doncs va també ser una oportunitat de lligar Catalunya Nord amb la resta dels països catalans a través d'uns projectes esportius, d'unes sortides i tot això. Doncs, si encara no he publicat vídeos amb gent del sud, sí que he començat a fer una xarxa de gent i que he practicat muntanya o esports amb gent del sud i això és molt, molt positiu per jo, doncs és un context on pots parlar i practicar esport en català, que sigui al sud o a Catalunya Nord, però sí que seria perfecte si algun dia em sorteix un vídeo amb catalans del nord també.
2: Clar, precisament hi ha gent que potser es planteja fer vídeos a xarxes i a vegades és fàcil dir no, ho faré en francès doncs perquè al final m'entendrà més gent. No sé què els hi respondries a aquesta gent que pugui pensar això.
3: Doncs sí, primer potser que si tens la gana de compartir una cosa amb una llengua que t'agrada, ho has de fer. Doncs jo, pel meu cas, fer-ho en francès no tindria cap mena de sentit perquè hi ha molta gent que comparteix ja moltes coses i doncs compartir el meu territori segur que s'ha de fer en llengua catalana. Doncs és per això que si us animeu a fer contingut, que sigui de cuina o de tot tipus de subjecte, si ho feu en català, crec que hi ha molt sentit aquí al territori de Catalunya Nord.
2: Lluís, que tens aquest compte Instagram esport_septentrional, a la descripció del compte dius que ets un enamorat del Conflent, però tu, d'on ets? Ets del Conflent també o on has crescut?
3: Sí, sí, sí. Soc fill de Conflent. Els meus pares van arribar a Catalunya Nord quan jo tenia 3 mesos i doncs vaig créixer un any a Vernet i després tota la meva vida a Prada. Doncs les escoles a Prada, els clubs esportius a Prada, al peu del Canigó i doncs és una zona que encara m'encanta i que quan tinc l'oportunitat hi torno i aprofito de la muntanya, dels rius i de tot el que podem fer aquí.
2: I el teu català et ve de l'escola o de casa? D'on et ve?
3: No, pas de casa, però amb els meus germans, tots tres parlem català, i ens ve de l'escola pública de Prada, doncs que fins al primari pots fer meitat del curs en català, meitat en francès. Després al col·legi només tens una opció i al liceu també. I doncs després també he fet una carrera a la Universitat de Perpinyà, l'IFCT, que m'ha permès també mantenir el nivell i vet aquí també. Vaig viure uns 10 anys a Font-romeu, a la Cerdanya, a l'Alta Cerdanya, i com que hi ha moltes interaccions és molt fàcil de parlar català aquí dalt.
2: Molt bé, doncs ja el podeu buscar a Instagram, aquest compte esport/septentrional, que diu projecte lingüístic i esportiu i que evidentment doncs, vas fent vídeos des de la muntanya en català i deies que no estaves molt posat a les xarxes abans d'això, però són vídeos molt ben fets, o sigui que us convido a visitar-los. Amb Lluís, d'Esport Septentrional, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Ràdio Arrels, a sempre dels focats, 93.1.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels, són les 10.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Esperem que passeu un bon diumenge amb Ràdio Arrels.

0: Radio Arels.
1: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
2: Bon dia. Som a casa de l'Esteve Sabenc a Ceret per parlar d'art a partir d'una paraula que és la paraula capsa. Bon dia, Esteve.
3: Bon dia i benvingut.
2: Bueno, les capses és una forma molt teva, però també és una paraula molt comuna. Doncs parla'm de la teva relació, perquè has escollit aquesta paraula de capsa per fer el teu museu itinerant.
3: La paraula capsa i ara la paraula cap. He trobat que era la paraula molt interessant en si mateix, és curta, sintètica, per fer la col·lecció que volia fer de llibres d'art, de llibres entre cometes, perquè quan obres la capsa pot haver-hi un llibre i hi ha sempre obra original de l'artista escollit, però pot ser sota forma diversa de desplegable, de fulletos, i cada capsa, quan l'obres, descobreixes, i és el ple també d'això. És com aquest cofre tresor, no sé com es diu,
2: la
3: maleta del tresor.
2: Sí, és curiós perquè la capsa, segons tu, és el que conté, però també el que està contingut. Parlant d'una experiència que vas tenir, o de fet que has tingut, perquè fa un parell de dies, al sud. Bueno, quina va ser la recepció de la teva presentació al sud?
3: Aquesta presentació de les capses al sud es fa dintre d'un intercanvi entre un lloc cultural que és aquí a Catalunya Nord, el taller de l'André Robert, el taller 13, a Illa de Tet, que és un punt d'encontre de cultures diferents i de sensibilitats, de poesia, d'art, i és molt obert. I amb un lloc molt semblant a Cardedeu, que es diu l'Estació és allà, de Jordi Aliguer, que ell fa ponts vol fer ponts també amb Catalunya Nord, es fa a través del taller, fa ponts amb l'Alguer, fa ponts amb un altre lloc a Catalunya, de Torrelles de Llobregat, i doncs hem iniciat enguany un intercanvi d'artistes i de projectes. És en aquest marc que hem presentat les capses i que l'André Robert ha fet una exposició a Torrelles de Llobregat.
2: I quin lloc té el text dins d'aquestes capses, dins d'aquestes obres? Com ho veus?
3: Bueno, per jo, el fet de fer aquesta col·lecció que es diu Capses era de continuar tot un treball que he fet tota la meva vida al Museu d'Art Modern de Ceret, i que era la part que m'encantava, la part de treball amb els artistes, per als artistes i amb els artistes. I doncs aquí a la jubilació he continuat amb els artistes amb qui tinc ganes de fer i tinc sobretot ple de fer. Doncs per jo el més important és l'artista. L'artista escull l'autor que li ve de gust. I jo no vull intervenir aquí. Doncs és així que el Roger Cosme-Esteve ha escollit Didier Goupil, el Patrick Lost ha escollit Elias Sambar, i això són els que han trobat. Per altres capses hem fet proposició a Charles Pennequin, que és un poeta que encaixava molt bé amb l'obra de Gilles Olry, hem trobat i hem proposat una col·laboració que ha sigut una cosa fantàstica també, perquè els dos s'han intercanviat molt. Hi ha artistes com Marc Forquet, ell s'ha fet com un autorretrat literari. Això és el final, quan llegeix, escriu sobre llibretes, extractes de textos o poesies i il·lustra, i doncs hem fet una selecció d'això, i a la capsa hi ha 25 extractes de textos de la literatura que va de l'antiquitat fins ara. I això fa com un autorretrat del qui és l'artista. És diferent. Cal que sigui obert i no sé com evolucionarà, sí que ho sé més o menys, convindrà, però obert i diferent cada vegada.
2: La capsa és un receptacle que pot ser de cartró, que pot ser de fusta, i bueno, jo relaciono molt capsa, receptacle, amb recapta, la coca de recapta, és a dir, una cosa oberta a tot. I veig que a la teva obra són molt importants els materials. Hi ha una relació entre el que fas i l'arte povera.
3: No sé si hi ha realment aquesta relació, però bueno, la matèria m'importa molt, i sobretot que sigui els papers, la qualitat, i si vols, la voluntat d'aquesta col·lecció era d'oferir a l'artista el màxim de qualitat quan es tracta d'un llibre, que la reproducció sigui la més fidel possible, el paper sigui bonic, és relligat a la japonesa, cosit a mà, és realment intentar de posar el llibre, objecte, a l'alçada, no a l'alçada, però anar cap al màxim de qualitat. I també trobar una varietat de matèries i de matèries que tinguin, no sé com dir-te, una qualitat plàstica en si mateix.
2: Parla'm d'aquesta obra que finalment estàs constituint no únicament com una persona sola, sinó en col·laboració, i en particular amb col·laboració en un editor multifacètic de Catalunya Nord, que és l'André Robert. Bueno, quan va néixer aquesta col·laboració i quina forma ha tingut al llarg de la vostra vida comuna?
3: Fa un parell, 3 anys potser, que conec l'André Robert, o 4. I l'André Robert és un personatge. M'impressionava molt perquè és gran, amb el barret així, passa. I és una persona extraordinària, d'una generositat absoluta, d'una obertura absoluta, i ha sigut un plaer del conèixer i d'integrar-me a poc dintre del si d'aquest món, que és el món que gira entorn del taller. I crec que podries dir, em sembla cosa semblant de l'André Robert, d'un plaer de treballar i de compartir coses amb ell. Doncs l'André té una col·lecció, un editorial, llibres que són de manera general prou senzills, però que fa una edició que ningú fa en poesia de Catalunya Nord, que ja la gent que parla català són molt pocs, i entre el sí d'aquestos el que llegeixen poesia encara són menys, però ho fa i és una feina molt important. I doncs també té un vessant artístic, l'André Robert, i em deia que has de treballar amb la chambre editorial, i li he dit el que puc fer, però a la meva manera, i és a dir, que el que m'interessava eren les capses i la col·lecció de llibres d'artista, i l'encaixar dintre del marc d'aquest editorial m'agradava, perquè és totalment diferent de l'altre de l'editorial, si vols. Anem d'una cosa senzilla a una cosa que és molt... Llibres que són cars també, perquè hi ha obra dintre i tot. I és aquesta antinomia, una mica aquest contrast i tot això. Bon, fer amb ell és un plaer.
2: L'André no parla català, però defensa la llengua catalana,
3: sí.
2: I fa molt, molt de bé per a nosaltres. Justament parlem d'aquesta llengua. Tu ets, ho sé, un gran defensor de la llengua catalana. Quin lloc té aquesta llengua nostrada dins de la teva trajectòria?
3: Jo he après a parlar en català, els meus pares van venir de la retirada i quan vaig anar a escola vaig rebutjar totalment, calia que sigui més francès que el francès. La meva tia em deia, ai pobre nen, ets un francès de papers, i jo em posava molt jo. I un dia vaig anar, hi havia les 6 hores de cançó al Palau dels Reis de Mallorca i em vaig dir, hòstia, això és el meu.
2: Quina edat tenies?
3: Tenia 19 anys, 19-20. I després vaig anar a Belles Arts i vaig fer la classe de Jaume Queralt i de Claudi Massé, em van dir, has de fer... I vaig escollir un treball sobre la nova cançó. I hi ha un cantant que m'agradava molt, que la primera vegada que el vaig veure ho vaig disfrutar bastant, era Jean-Paul Ginet. I quan el vaig anar a veure, ell pensava, hosti, un tio de Belles Arts que arriba, l'agafaré, perquè tenia un projecte que era els llibrets d'Antiteia, una manera d'aprendre el català rossionès. I doncs em va... I que jo no volia fer, però bon, al final ho vam fer i va ser l'inici d'una amistat molt, molt gran amb ell.
2: Molt profunda. Sí. I també el Joan Pau et va donar la possibilitat d'obrir-te a d'altres creadors,
3: sí,
2: no?
3: Sí, perquè amb el Joan Pau he conegut el Pere Figueres i tota aquesta gent, la Gisela Bissolà, i han sigut els meus amics, m'he molt relacionat amb ells i tot això ha obert molt les coses.
2: És a dir, que el bressol de la teva relació amb el català és Catalunya Nord i en particular el Rossió, però també, més enllà d'iniciatives com aquesta exposició recent, tens alguna relació amb la Catalunya del sud de l'Albera, diguem.
3: Sí, a través de homenatge a Jean-Paul Ginet, que hem fet en col·laboració amb els Angelets de la Terra i el Ramon Faura. I després hem sortit un llibre que es deia Cant en Ginet, que és tota l'obra del Ginet cantada per grups d'arreu dels països catalans. I quan ha sortit el llibre he intentat també de fer concerts al sud. Ha sigut una cosa, una experiència molt maca també. I hem fet a Mallorca, hem fet al País Valencià, al COI, hem fet a Girona, a Barcelona, i bueno, amb grups d'arreu dels països catalans. I després també he tingut, perquè amb un altre tipus de capsa, molt emblemàtica i que ha canviat la visió de Catalunya Nord per a la gent de Catalunya Sud, que eren les urnes. Un dia era al Casal i hi havia l'RVP i posaven en venda, es tractava després de l'1 d'octubre i es tenien de vendre urnes a Sant Miquel de Cuixà. Hi havia una afició total, tothom, has de dir, posem urnes, tothom volia urnes. I vaig dir a l'Hervé, seria bé de fer amb aquestes urnes una cosa artística, perquè és el símbol de l'1 d'octubre total. I l'Hervé molt obert em va dir, sí, sí, sí. I doncs va començar i va anar això d'un projecte petit, es va acabar molt gran, i l'exposició es deia 55 urnes per la llibertat. La van portar a Brussel·les, a Barcelona, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Reus, a 15 llocs a Catalunya. I ara aquesta exposició és guardada al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona, que tindrien de presentar per volta així. I és això que m'agrada també, fer lligams i relacions amb artistes, perquè és això que m'agrada.
2: És a dir, que la teva relació no és només estètica, artística, sinó també que tens un paper polític.
3: Com tots els que estem involucrats dintre d'un projecte que ens agafa i fem portem el que podem portar amb l'especificitat de cadascú, no?
2: Sí.
3: I amb el ple de fer i de relacionar amb la gent.
2: Com veus l'avenir a nivell estètic, però també a nivell d'aquesta relació lingüística? Com veus i quin paper hi podries jugar?
3: No tinc pretensió de jugar cap paper realment. Només fent les coses i teixint lligams amb un banc i l'altre, perquè no hi ha un banc i l'altre, hi ha una entitat i és tot, hi ha gent, però hi ha una frontera real entre la gent del sud no coneix els artistes del nord i l'enrevés, excepte molt grans, saps que són coneguts de manera internacional, però hi ha intercanvis que s'han de fer realment, que es podrien fer molt més que es fan. A nivell de la cançó és igual, és complicat per un del País Valencià de cantar al Principat o per un de Catalunya Nord d'anar al Principat també.
2: Tens algun projecte que t'agradaria fer? Una cosa que ja no has fet? O una relació amb un artista que encara no has fet?
3: Desenvolupar el que faig, la meva feina, la meva trajectòria, també la meva obra i ser obert al que arribarà i a les oportunitats que seran i intentar dels a viure i dels a viure plenament i les que no conec encara. La capsa que n'hi ha encara no he oberta i veure què hi haurà a dintre.
2: Tot està per fer. Moltes sí. Gràcies, Esteve.
3: Gràcies
2: a tu. Que tingueu un bon dia.
3: Gràcies.
1: Les converses de punts i comes. Mots i persones. Michel Borrego Estepí.
0: Radio Arels. En FIAC 95.
4: Ràdio Arrels.
5: A Cornellà del

Defineix capitalisme, crec que la gent no ho entén. Doncs hi ha gent sense cases i hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la nostra policia la que fa els desnonaments. Que no dic coses buides ni tampoc parlo del Bronx.

0: la gent no ho entén, doncs hi ha gent sense cases, hi ha cases sense gent. Tu corres cada dia per viure precàriament i és la teva policia la que fa els desnonaments.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Aquest són Charango amb la cançó Som un riu de l'àlbum Som riu. Charango, que va ser un grup format l'any 2010 a Barcelona amb membres originaris de Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès. El grup va crear un imaginari vinculat al circ i presentava una proposta musical de reggae, dub, pop i tocs de rumba i de pachanga. Els membres del grup serien l'Alguer Miquel, el Sergi Carbonell, Joaquim Casals, Àlex Pujol, Pau Puig, Ivan López, Jordi Barnola, Pau Castellví i Joan Palà. Les lletres de Charango tindrien sovint una connotació política, però una mica menys combativa que altres grups de la seva generació. Tot i això, el grup compaginaria la seva carrera musical amb projectes solidaris, com per exemple una ruta pels Balcans acompanyant persones refugiades de la guerra de Síria, però també projectes amb Pallassos Sense Fronteres i amb associacions contra la fam. A més, Charango va tenir sempre un compromís amb la llengua i amb el país, intervenint en manifestacions catalanistes i independentistes.
1: Saltimbanquis, somiadors, arlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, màquines,

Això és Quan tots en l'aire, de Charango, i amb aquesta cançó hem arribat als 10 minuts amb aquest grup de Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un

0: Ràdio Arrels. Són les 11. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.

Segona part de la memòria amb Francesc Pugó. Sem a casa seua a Banyuls dels Aspres, un matí del desembre del 2021. Raimon, amb la cançó d'Un temps d'un país, que Francesc Pugó ha volgut que sonés en aquesta memòria. D'ell ja sabem que va néixer a Llimós l'any 49, la família del pare de la Torre del Bisbe i la de la mare de Montpeller. Té 5 anys quan la família torna a la Torre. El maig del 68 és a París. Ja ha començat el seu compromís polític i sindical. Durant aquella revolta és més a prop dels treballadors que dels estudiants. Després de treballar com a auxiliar de mestre d'escola, segueix una formació i serà serraller. La tardor del 75 decideix tornar a Catalunya Nord i ràpidament entra en contacte amb l'ST, l'Esquerra Catalana dels Treballadors, on hi troba Miquel Mayol, Maria Àngels Falqués, Pere Oberon, entre altres. A la primera part, que vau poder escoltar ahir, vam seguir les mobilitzacions dels 70 i 80 en defensa del país, el territori, la llengua, en contra l'extracció d'urani a Illa, contra el projecte de central nuclear a Polilles, el moviment de la nova cançó, i el 77, la scissió de l'ST i la creació de l'OSAN i després de l'IPC.

0: Francesc Pugó, hem parlat de la decisió de l'ICT l'any 77, de la creació de l'IPC, dels independentistes dels Països Catalans, l'any 79, i l'any 81, una altra decisió a la Bressola.
1: Ah, sí.
0: I creació de l'associació Arrels.
1: Sí, és a dir, que la Bressola, doncs, des del seu començament, l'idea de tot això era de... Aquí, tant l'ICT que... No cap un després IPC, però hi havia també una tendència de moderació, diguem, per ser polit, que no calia massa atacar l'estat francès, que no calia massa fer política, en fet. I llavors, les independentistes, era una acusació, de ser independentista. I llavors, a un moment donat, ha vingut impossible i s'ha fet una obsessió, alors aquí, amb reunió oficial i tot un merder, i s'ha creat Arrels.
0: I tot l'IPC participa en aquesta decisió?
1: Ha donat el suport complet a
0: Arrels.
1: A Arrels. Sí, sí. Que sigui l'idea de fer la ràdio, que ha vingut molt ràpidament, i l'idea també de fer l'escola amb orientació catalana i també amb l'idea, i s'ha fet de seguit, de fer classes de primària. Que els partisans de la Bressola mantinguda eren en contra.
0: Sí.
1: No, ja, han pres quelques anys, poc després, eh? Perquè ara el líder de la Bressola de l'època, en Levian, era pas idiot, i d'altres tampoc, han comprès que si volien continuar, que li he fet, doncs s'hi han posat també.
0: Sí.
1: Que al començament els havien acusat de voler sabotejar l'ensenyament francès i de... que això era també una tècnica burgesa perquè només serien els fills de rics que
0: sí.
1: Vestits així. Ara resulta que la Bressola fa un molt bon treball i que viu i continua.
0: Sí, sí. Tu participes en la instal·lació de Ràdio Arrels,
1: sí.
0: I també participaràs en les emissions, els primers temps.
1: És a dir, que hi ha hagut primer a calut trapar material, fins i tot hi ha una anècdota, és que amb uns companys, amb passegem, diguem-ne, dins l'albera, trapem mats per posar antenes i aparells per fer emissions. I llavors, un vist això, ho agafem, ens servirà això. Sí, sí. Bon, ho baixem a Perpinyà.
0: Però eren abandonats.
1: Bé, amagat, eh? Bon, ah. Nosaltres, bon, és veritat, quan ho hem vist, per hesitació, agafem tot, i triomfant, arribem a Canus, on s'instal·lava el definitiu de l'època, i han vingut ens a ajudar, ja, els que feien ràdios en francès, els que feien Ràdio Rosa i els que feien Stereo 66.
0: El Patriquian.
1: Patriquian i l'altre, no sé si posa el seu nom, però amb molta bona voluntat, perquè bueno, calia fer la ràdio llibre, que deien.
0: Sí.
1: I el Patriquian...
0: Veu el material.
1: Veu l'havien posat encaristrat. Oh, se t'ha moça! Home, sí, este, guai, agafa-ho. Bé, bo, hem continuat l'instal·lar.
0: D'acord. Però això seria després, quan Ràdio Arrels va anar a Canus.
1: A Canus, un any després.
0: Un any després. Per cert, que l'IPC, durant un temps, va fer una emissió a Ràdio Arrels d'un temps d'un país, se'n deia.
1: Per l'actualitat setmanal que hi havia, amb un to molt, jo diria, agressiu. Més bé intentaven-ho fer de manera humorística.
0: Francesc Pugó, hem parlat de mobilitzacions als anys 70, també als anys 80, i als 90 també hi ha mobilitzacions importants, com per exemple Vingrau. El 24 de març del 1990 es forma el Comitè de Defensa de Vingrau. I és que OMIA, la multinacional OMIA, havia presentat una sol·licitud d'ampliació de les seues pedreres del terme municipal de Talteüll fins al de Vingrau. Seran 10 anys de lluita per evitar això.
1: Molt, molt llarg i molt, molt intensa. I alors, aquí, fonamentalment, hi ha hagut gent que s'hi van posar a ajudar, nosaltres també, però és la gent del poble de Vingrau, en majoria. Fins i tot hi havia un baia que hi criticat el projecte d'OMIA, però que després va canviar de posició. Hi ha hagut doncs, aquell comitè molt, molt organitzat i molt actiu i que exemplar, exemplar.
0: La implicació de la gent, de les dones i els homes de Vingrau, va ser molt activa. Eh?
1: Molt actiu i no han deixat fins a el que es pot considerar no pas el final, però bueno, s'ha arrestat perquè la multinacional ha limitat els seus ambicions un poc i ha fet grans esforços perquè no hi hagués massa dificultats per al poble. Bon, de fet, globalment diuen que han guanyat ells, la multinacional.
0: Sí.
1: Una multinacional que té pedreres a tot arreu d'Europa i del món, que és gairebé propietari de bancs a Suïssa i de coses així, i a Alemanya, bueno, davant d'un vilatge de 600 habitants, sí. Com així, bueno, perquè hi ha hagut poc suport, dic ben bé, poc suport del personal polític i econòmic
0: d'aquí a Catalunya Nord.
1: Eh? Hi ha hagut, sí. Que pas dir que n'hi ha pas hagut, però hi ha hagut poc. Crec que, de fet, l'únic partit polític que s'hi ha mostrat, i amb una defensa també de la gent de Vingrau, era el Partit Comunista, que va venir, jo l'he assistit a reunions, a l'època el secretari era el Samper, que per tant era més aviat francofil que altra cosa, però bueno, se van comportar bé amb ells.
0: A la gent de Vingrau va haver de resistir moments molt tensos amb la policia carregant, no?
1: Més que això. Bé, hi ha hagut càrregues de la policia, hi ha hagut, quan la gent ocupava el siti del projecte d'Omià, hem vist tota la muntanya envaïda per gendarmes i CRS uniformats amb equipament antidisturb. Era l'època del famós prefet Bonet. No van vacillar ni un segon a tot això de la gent, i en particular hi ha hagut aquella... se li pugui atrapar encara. Aquell film que mostra els gendarmes matracant les mimes, les velles que havien vingut.
0: Sí.
1: Però el que és remarcable és que ha passat un tall d'això a la televisió francesa, ben molt poc, ho sé molt poc, però a l'estat espanyol, a l'època, TV3 o altres van fer extens.
0: Sí.
1: I, bueno, hi ha hagut també l'episodi a l'Ajuntament de Vingrau, un poc abans, però una reunió del Consell Municipal, encara per s'oposar a l'Antigvaia, i donc, ple de gent del poble, i que voten que no volen la... I en aquell moment sortem d'amagats dels passadissos, dels armaris, fins i tot de la sala de reunió, ple de CRS uniformats, amb matraca, i que han vingut a picar
0: en plena reunió,
1: la gent que s'havien reunit,
0: sí.
1: Convocats pel Baia. Ho cal fer, eh?
0: Sí.
1: No, hi ha hagut coses efroiables. Han pres d'allò una part d'aquesta gent han tingut un procés, a força del Tribunal de Perpinyà, que vaig reconèixer. Sí. Els van convocar per condemnar. Alors, bon, de fet, la condemna n'ha pas estat executada veritablement, sí. Però bueno, la gent, a cap d'anys i anys de lluitar,
0: perquè... Arriba el cansament, també,
1: les famílies, que...
0: Sí.
1: I farà quoi.
0: Sí, sí, sí. Ara.
1: Però bueno, ha estat una lluita exemplar, sí. Exemplar.
0: De la gent de Vingrau.
1: De la gent del poble. I alors sí. Hi ha hagut, tenia qualque suport extern, IPC a l'època, i poca gent.
2: Era aquest dijous, a començament de tarda. Un centenar d'habitants de Vingrau han envaït la pedrera d'Omià, on, malgrat la decisió de justícia que obliga a aturar els treballs, els obrers d'Omià continuaven a treballar. Els habitants de Vingrau han ocupat la pedrera baixant per la Garriga i per sorpresa. Han estat rebuts per vigies amb cans, amb actituds molt hostils i per poc no s'arriba a un enfrontament físic. La gent de Vingrau ha obligat el personal d'Omnià i els vigies, amb els seus cas, a tancar-se dins un enclòs de pocs metres quadrats i s'han organitzat per fer el setge d'aquest enclòs tot i ocupant la pedrera. Els moments de tensió han estat nombrosos, sobretot quan els obrers d'Omià han anunciat a la premsa que no volien pas abandonar el treball malgrat la decisió de justícia.
0: Francesc Pugó, tornem un poc enrere. Tu tornes de París, al 75, tens 26 anys i no parles català encara.
1: Ah, quan sóc tornat de París, no. Bé,
0: com ho fas?
1: Sabia que el català existia, hi havia mots que encara em revenia un poc, però poc. No sabia, no podia... Jo era obligat de parlar francès per me fer entendre i la gent m'havia de parlar francès, tret de Miquel Mayol. Miquel Mayol sempre, sempre, sempre m'ha parlat en català i els altres s'hi van posar. Ah. I és així que he començat...
0: És la manera, eh?
1: És així que he començat a... I m'hi som posat, però amb voluntat, perquè en tot hi ha voluntat. Perquè la gent del país, que sabien el català, doncs ho sabien. Se fotien de jove, ben segur. Sí. L'accent francès, i després així que se diu, nya-nya-nya. Com a més, tenia un poc de contactes amb gent del sud. I me recordo d'una trampa que em va fer un militant, Ignasi Fortuny, que encara militant, molt interessant. Fem una reunió a Barcelona, al 77, una reunió amb nosaltres i gent del Sant Portugal, no sé què, enfin, una sala a Barcelona important, amb ple de gent, bon, i dèiem, bon, Ignasi, tu faràs intervenció per a Catalunya Nord. Aquell animal, m'agafa i diu, no, no, aniràs tu. He tingut de fer l'intervenció jo, feia poc temps, eh? I el català en sabia, i doncs he fet una intervenció, que, a més sense preparació, ni clar, no m'ho dic pas el que he contat.
0: En català, eh?
1: En català,
0: bé, evidentment.
1: Sí. I bé, llavors, bon, ho feia, llavors, aquí la gent molt contenta, aplaudit i tot això, bravo, bravo. I n'hi ha un que m'ha agassat, com diuen aquí. Em diu, bé, bé, el català ho has après, eh? Tens un fort accent francès, eh? I fet, fas cagar.
0: Sí, sí. Això és per desanimar la gent que fa l'esforç, eh?
1: Bueno, ho deia amb bona voluntat.
0: Sí, sí, sí.
1: Bon, bé, aquell Fortuny, sí. M'havia fet un aquí. Bon, après, era molt orgullós, perquè sí. Arribar a fer un discurs polític, sí. Improvisat, en una llengua que no havia...
0: Que no mestre, dominaves encara.
1: Sí. Era molt orgullós, eh? Sí, sí.
0: Francesc, l'any 92, el dia dels Sants Innocents, el sí. 28 de desembre, surt el primer número de la revista El Fissó, el picant de l'actualitat nord-catalana.
1: Sí, el títol del Fissó, és el cas d'Ullier, l'hem picat a... Allà, aquell que escrivia al segle XIX en català fonètic, un tal... Feia un moment que havíem tingut moltes dificultats de militància i coses així, i que fem, que fem, que fem. Bon, a l'un de nosaltres, escolta això, fem una revista humorística que criticarà tothom, no és gaire complicat de fer, no cansa massa, no s'haurem d'anar d'un costat d'un altre. Hem fet així i ha durat.
0: 204 números.
1: Sí.
0: Encara... Fins al desembre del 2009.
1: Sí, sí. Però és a dir que el Fissó era... imprets a només quelques centenars d'exemplars, tenia abonats, sabeu que va haver un centenar o 200 o quelque cosa així, no ho recordo pas ben bé, eh? Però era molt fotocopiat i molt utilitzat. Això ens empipava molt.
0: I vau tenir dret també a una alarma de bomba.
1: Ah, però sí, va, això era encara altra cosa.
0: El desembre del 96.
1: Sí, era...
0: A la Casa Sensà.
1: A la Casa Sensà, un restaurant, ho havien dit, fem una festa de Nadal, no sé què, del Fissó, i en particular havíem convidat gent de Vingrau, del comitè. I ens fan fer la festa, fer el repell, al celler. I al mig del repell, que totes les bestieses que se podien dir se deien, arriben policia que ens fan evacuar. Perquè hi ha una amenaça de bomba. I llavors, hem evacuat, com vols que fer? Però n'hi havia pas. Però, bueno, ha estat...
0: Era mentida?
1: De bombes, sí. Jo no he pas vist, i els fills tampoc. Bueno, hi és encara, no sé, hi ha pas petat. No sé. Sí. Bueno, ha estat... Bé, això també ens ha permès de racontar ple de coses. Però això vol dir que també hi havia gent que no els agradava el Fissó. Bé, el prefet Bonet ens volia massacrar, no n'hi ha hagut, eh? I la gent que criticava ens eren pas contents, perquè bon, hem pas vacillat a atacar en particular, fem, entre altres, els reaccionaris de tot dilluns, i però també gent del moviment català, algú se l'indicava així. Hem criticat la Bressol, hem criticat... Arrels, hem criticat Arrels.
0: Heu estat durs també amb diversos batlles del país.
1: Ah, això en particular, sí, sí. Els batlles del país. Hi ha hagut un, això és remarcable, és el batlle de Vilallonga dels Monts. El tio escrivim, un que participava en Fissó, ens fa un article dient que el batlle de Vilallonga dels Monts és un mal parit de Fanximani, era dolent fins i tot. I jo passi per allà, on treballant, i veig banderols en català, veig els carrers en català, veig... Espera, aquí hi ha un quelcom que va pas bé, eh? I llavors, ser un poc ensenyat i hem fet un rectificatiu de dir que Fissura ser un petit bancunys, nosaltres hem criticat que Aroca Caiom és un dels rares que fa esforços, perquè a l'època ho calia fer,
0: sí.
1: I a Caiom ha tingut, ens havia pas interès, eh? Però ens ha escrit de manera molt humorística, dient, ah, vous avez reconnu que vous avez fait une connerie grosse comme le canigou, c'est parce que... Era molt ben fet la carta
0: sí, sí,
1: de Caiom.
0: Sí. D'acord. I... Ha degut ser una de les poques rectificacions del Fissó.
1: Sí, perquè en principi que el... intentàvem de fer a Polit abans de dir una bestiesa, perquè llavors tot ho fas a Jacques.
0: No? Ah. Podríem parlar molt de temps del Fissó i de la gent que hi va participar, però jo voldria parlar de Norbert Narac,
1: sí.
0: El poeta, l'home de ràdio, el músic, que hi va participar i que va morir poques setmanes abans del darrer número.
1: De decidir d'arrestar.
0: El 2009.
1: Sí, primer havíem decidit d'arrestar perquè estrapàvem gairebé els mateixos de fa un moment a ho fer i que hi havia molta gent que ens deia que dèiem condolir o gairebé el que fèiem, fins i tot encara n'hi ha que diuen que hi faré refer la Fissó, bé, fes-ho tu si vols.
0: Sí.
1: Hem decidit, bon, podem continuar així, però bon, ja veurem. I hem dit, en particular, que si algú ho volia reprendre, cap problema, faríem pas cap procés, però no s'ha passat. El Norbert ens havia vingut amb nosaltres uns anys abans, va participar molt intensament al Fissó, amb el seu estil extraordinari, i aquell pobre home era el malalt, sempre li coneixit un poc difícil de salut, i es va deixar i abans
0: sí, ja havíem, poc temps abans,
1: havíem decidit de no arrestar.
0: Sí.
1: I,
0: el darrer número del Fissó, el 204, portava el títol El darrer Fissó abans la independència.
1: Bé,
0: és veritat, no?
1: És encara valid, eh? Jo me va molt bé,
0: sí.
1: Perquè aquí tu pots pas enganyar.
0: No.
1: Perquè, de tota manera, si l'independència la tenim demà, bé, rebent del darrer abans,
0: sí, sí.
1: I si és d'aquí 10.000 anys, bé, també. Doncs aquí, perquè ens ha passat a cops de desenganyar.
0: Sí, evidentment.
1: De fet, jo m'aniria molt bé que algú...
0: Continués
1: a la seva manera.
0: És molta feina, eh?
1: Molta feina, no, el que és que ho cal seguir. L'interès d'això és que també hi havia periodicitat i coses així. És per això que abans, som especialistes en aquestes coses. La nova falsa que també hem fet, eh? Havíem passat d'ho fer mensual a ho fer cada 3 mesos, com així, temàtic. Era molt bé, perquè podia ser un dossier, que hi havia que muntats, però bueno. Quan comences així, pia, aquí tinc el treballador català. Empresa que això panta. Abans era en domadària, empresa passat mensual.
0: Sí.
1: I fan tot el que poden, a més, el propi ben fet. Eh?

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: A Francesc Pugó, anem acabant. Bé, abans vull passar per una altra història en la que et vas veure implicat. El 2006, dos joves, la Marta Serra i el Pere Bet, són arrestats pels gendarmes quan estaven esborrant pintades racistes i feixistes.
2: El Soler, sí.
1: El Soler. En aquell moment, en solidaritat amb ells, es crea la Plataforma per la Dignitat.
2: Ah, sí.
1: I el 13 de maig del mateix any, el 2006, es fa una manifestació de sosteniment a la Marta i al Pere. Tu hi participes i demanes als gendarmes que estaven fotografiant els manifestants que facin la seva feina, és a dir, que protegeixin la manifestació.
2: Sí, és a dir que...
1: I pocs dies després reps una convocatòria de la gendarmeria, se t'acusa d'ultratge a un gendarme.
2: Sí, ens van reunir a Solers, un l'aparcament del supermercat, i hem decidit d'anar manifestant en cortej un centenar de persones sobre la carretera fins a un lloc on hi havia hagut una pintada també feixista que els joves havien pas pogut esborar. Anirem a esborar això.
1: Ah.
2: Hi havia gendarmes que vigilaven, més o menys, i hi havia també l'enginyer, que es deien a l'època. Bon, cap problema. I dic, bon, allez, anem a manifestació fins a aquell lloc, que és un poc més lluny, hi ha un hotel, on hi havia aquesta pintada, i l'esborrarem. I passem al llarg de la ruta, inclús quelques centenars de persones. Jo era un poc inquiet perquè hi havia molts cotxes que passaven i demanava a la gent no vol s'arramblar i avancem cap allà, doncs hi havia davant, calma, per fer calmar les motores i coses així, i d'un cop veig els gendarmes, hi havia un camerà que ens filmava. Alors m'he apropat, bon, sí, d'acord, filmar manifestants. I alors el gendarme, el xef, el Bernadat, un bravo m'ha pres bé molt. Me diu, vous n'avez pas le droit d'être ici. Alors aquí he dit, le droit d'esborar slogans fascistes, que això és un delicte, per contra, no tenim dret. I aquí ha fet molt bé. Alors, el to ha estat un poc...
1: Ha pujat de to, vaja.
2: Ja n'hi ha pas hagut insultes, ni d'ahir ben segur, ni de part meva. I hi havia gent de la manifestació que ens escoltaven. I clar, quelques dies després, a casa meva, ja veu de boca, arriba una convocatòria per anar a la gendarmeria de Perpinyà. I no notar que mai m'han arribat l'identitat. És a dir, que ja és amb la càmera...
1: Et coneixien ja?
2: Bé,
1: probablement.
2: Pas com? Perquè... Conèixer la cara, ja és un conte, no? Perquè, clar, de manifestació n'he fet més d'una i a més, bon, hi havia hagut els processos abans, segur. Bon, he anat allà i aquí ha estat l'interrogatori per els gendarmes extraordinari, perquè em va dir l'home, es pareix, o hi havia un oficial en civil i un gendarme uniformat, bon, amb presentes, que aquell era aquí per en cas de protecció que del seu xef. I resulta que el xef, aquí també, pues em vaig dir, és el cunyat d'un company de la CGT, un company, un tipus que veia, hem intercanviat noves de les famílies.
1: El coneixies, doncs?
2: No, és ell que m'ho ha dit. Ja, sí. Alors, paf, bé, oui, hi ha el petit, ja saps, extraordinari. Bon, fe, après una deposició, c'est bon, i se passarà rien de grave. I, de fet, he estat convocat per un procés i surt de la convocatòria que està obert, són els gendarmes mateixos que ho fan, hi ha ple de casos, i hi eren tots.
1: Ah.
2: Crits, actituds no sé què, escopinyades, fent...
1: Tot. Bon. Que era mentida.
2: Bueno, el fet és que bon, la manif era pas autoritzada, això d'acord, hieri, però après tot l'altre, bon, sí. És clar que passa estat massa amable, sí. És veritat que ho ha repetit el... Com se deia? Gumercindo.
1: Martínez.
2: No sé com és.
1: Em sembla.
2: Gomesí va ser un petit nom.
1: Sí.
2: Bon, deia que jo l'havia insultat, en qualsevol cas. Li he parlat fort, sí, li he dit, ell ho ha repetit. En lloc de protegir la manifestació, perquè jo que era davant, feia aquí d'identificació. I jo he dit, si jo treballava com bus, el meu amo m'hauria fotut fora. Això li ha passat ara.
1: I el Tribunal Correccional de Perpinyà et va condemnar, en un primer moment, a una multa de 500 euros.
2: Hi ha hagut una audiència on la gendarmeria no era presenta, no hi era, i hi havia un procurador que s'ho prenia un poc a la rigolada, jo m'ha anat molt bé, que deia que jo havia estat vehement.
1: Ah, bon.
2: L'argumentació del sí. procurador era que vehement.
1: Bon. És pas un delicte, ser vehement.
2: Bon, dit això, bé, bon, deia el president que em calia una condena de principi. Però resulta que el meu advocat era Enric Vilanova, intervé per rellevar quelques defectes de forma dins de la convocatòria i el fet que els gendars no siguin presents. Fi, bon. Llavors han convocat una segona audiència, quelques dies després. En aquella segona audiència, que alors, era una procuradora molt dolenta aquesta i que reclamava presó i multes molt fortes, el tribunal ha acabat per me condemnar a 500 euros
1: sí.
2: de multa. I el gendarme era present, el Gomercindo, amb una uniforme de gala, là, molt bonic, i el president li ha demanat si ell volia quelcom, i ha tingut l'elegància de dir que no, que no demanava res contra jo. I bon, là, hi havia la multa de 500 euros. I aquí hem fet apel·lació, i hem anat a Montpellier. Alors, a Montpellier, hi ha hagut una mobilització molt forta, això ho tinc de dir, un moviment,
1: sí.
2: potser, la gent molt correcta, molt solidaris. I a Montpellier, el procés ha passat de manera un poc burlesca, diguem-ne, perquè hi havia un pelotó de gendarmes vestits d'antidisturb, jo diria convocat, però hi haurà, tenia el meu ganivet a la butxaca. Mostra això a un guardi que hi havia a l'entrada, que era un de Perpinyà, per si m'ho ha dit. Dic, ah, mi no, això ho podes passar. Bé, el gendarme aquell me diu, bon, jo te lo guardo. Dic, això que jo vaig sortir, bon, fins, i m'ho ha guardat i m'ho ha tornat.
1: D'acord.
2: Bé, a l'audiència pas durant massa temps, perquè els jutges reien. Dic, aquesta cosa, això idiota. Llavors, me van declarar innocent.
1: Innocent.
2: Innocent, en català si regalo. Bon, se passa gairebé mai. A justícia, a l'estat francès, en penal, perquè era en penal, no passa. Dius, bon, no tenim proves que, no sé què, hi ha un dubte, però no, innocent. Així, ells constaten que jo no he fet res de mal. És a dir, que això m'obria de demanar
1: sí.
2: Reparacions a la gendarmerie. Bon, ho he passat, hauria fet un altre procés encara.
1: Sí. Bon. Però mentrestant, has passat un any ben bé doncs,
2: amb,
1: amb el cap pertorbat per això, no?
2: Això preocupa,
1: clar.
2: Preocupa, perquè a més, a l'època hi havia encara un seguit prou de mal,
1: sí.
2: i això em podia fer una condemna al penal, em podia fer...
1: Podien expulsar dels prou de mal, sí.
2: Bé, bueno, s'ha acabat de dir que...

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb en Francesc Pugó, fet a casa seva a Banyuls dels Aspres. No tenim gaire més temps, només voldria remarcar diverses coses. N'has parlat, has estat a nivell sindical de la CGT,
1: sí.
0: Has sigut delegat sindical d'una gran empresa on treballaves, sí. Argel,
1: sí, sí.
0: Amb 6.000 treballadors, és a dir que...
1: Ara són 12.000 ja, però soc content d'haver marxat.
0: D'acord. Per cert, com van ser aquests anys de venda de productes congelats?
1: Bé, jo a mi em canviava de...
0: Havia estat serraller?
1: Del que feia. Bé, m'ho calia fer perquè l'empresa on treballava anava mal, bon, he tingut l'oportunitat de fer això, m'anava molt bé, perquè al començament havia de fer la feina i veia ple de gent. És en aquell moment que hi havia clients que em donaven material pel fissó.
0: Ah, sí?
1: Oui, és que, informació, és que gent de Port-Vent, gent de Banyuls, al Jean Rere de Banyuls.
0: Sí, va ser un dels vostres.
1: És gràcies, sí. A gent de Banyuls que me deien que Rere, nyanyi, a fer bo. I a Port-Vent i a d'altres llocs. Sí. No, m'anava molt bé. I bo, després he estat... Els companys m'han demanat d'instal·lar el sindicat CGT, el que he fet, i després, amb l'expansió que ha tingut l'empresa, hem tingut més delegats, el major era bon, el xef. Que...
0: Sí.
1: I llavors i ningú volia prendre el relleu, i llavors ho he fet durant anys. El que m'obligava a me desplaçar a tot arreu, eh? De Bordeaux a Gap, i de Perpinyà a Brest i a Arras. Sí. En fet,
0: sí.
1: De desplaçament i de dormir dins d'hotels i de reunions amb diferents amos,
0: sí.
1: N'he fet. Però bueno, era... I al mateix temps, la CGT d'aquí em va demanar de ser jutge prud'homal. I doncs, bon, a l'època...
0: Va ser elegit.
1: He estat elegit, amb la CGT guanyava sempre. Ara, és una altra història.
0: Va ser elegit el 96.
1: El 96, sí, i he quedat fins que prengui la... Après de la jubilació.
0: D'acord.
1: Après de la jubilació a l'època 2010 a l'empresa, i he quedat fins al 2012
0: o 2013. D'acord. Una altra cosa, no podrem extendre'ns, però el 95 participes a la creació de l'associació Aire Nou de Bou.
1: Sí.
0: T'estàs a Bou en aquell moment i participes a l'associació. Fas castells?
1: Els castells no arriben pas més. He anat a la creació... He quedat participant durant temps, he estat tresorer també d'aquesta associació, però sí, un cop m'he fet mal al peu, alors m'he posat a tocar graia.
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí. Alors, els graiers, bon, ara són molt més bons que nosaltres a l'època, però resulta que tinc això del treball, no sé què, dificultats respiratòries, i llavors la graia molt bé, eh?
0: Però has de bufar molt.
1: Però llavors te cal.
0: Esclar, cal pulmons.
1: Hi havia els quatre companys i companyes, no podia seguir. Sí. A cap de dues mesures me calia arrestar, cagar. Bon, llavors hi ha arrestat.
0: Vas aprendre a tocar graia tu sol?
1: Gairebé sol.
0: D'acord.
1: Sí, m'ha un poc dirigit la Marta de Serra.
0: Sí.
1: I després ens hem espavilat, eh?
0: Esclar.
1: I a cops n'he patit, perquè... Jo no en sabia, ni massa música, ni... Hi ha hagut, a vegades, m'he atrapat amb gent que no sabien tocar encara més poc que jo, a cops és pitjor, perquè i a cops tot sols.
0: Ah.
1: I tot sols, quan tens la força i tot, hi arribes, però bueno, no, ara els guerriers que hi ha, de sentir,
0: sí.
1: És altra cosa.
0: Sí, sí. T'he demanat músiques. I m'has demanat per començar Raimon, amb una cançó. M'has explicat que va ser la primera cançó que va sentir catalana.
1: Sí.
0: A París, això?
1: Sí, havia anat a la FNAC de París, a l'època, per comprar discos, no sé què, quina música. I veig això, un disc vinil, eh? Raimon a Perpinyà. S'ho comprat aquest disc i hi havia aquesta cançó, les primeres...
0: T'adones amic.
1: Que és fenomenal.
0: Sí.
1: Ha fet cançons, n'ha fet que són més treballades, amb
0: sí.
1: Més música, més paraules, i molt emocionant, eh? Però aquest m'ha motivat en part per tornar aquí.
0: Ah, d'acord. M'has dit llac, no?, perquè hi ha massa gent que el demana.
1: Eh?
0: Dic que m'has dit
1: llac,
0: no?
1: Llac, perquè... no, és molt bé, llac. En fi, jo comparteixo un poc una posició que havia dit la Gram fa temps, encara hi havia en Jaume Figueroles, que se parlava de la cançó catalana i allà, i deia, fuf, n'hi ha que fa una mena de sopa sinfònica, és pas fals, és pas sempre tampoc.
0: Sí, d'acord. En canvi m'has demanat Ramon Muntaner, que acaba de morir, justament.
1: Ramon Muntaner m'ha semblat molt militant.
0: Sí.
1: Molt, molt militant.
0: Als començaments, sobretot.
1: I cantava bé.
0: Sí, sí. M'has demanat Cançó de carrer, que és la musicació d'un poema de Pere IV.
1: Oh.
0: M'has demanat també a Marina Rossell, amb una adaptació del Nabucco.
1: La primera, perquè en fa d'altres, que són molt boniques.
0: Sí.
1: I quan canta també amb el grec, Mustaquí,
0: sí,
1: extraordinària.
0: Sí.
1: Però la primera vegada que l'he vist era un concert que havia organitzat la Nova Fals al Teatre de Perpinyà, i era ella que cantava, i m'havia impressionat.
0: Sí. Molt. Sí, sí. M'has demanat també Frère Jacques, el grup.
1: El grup Frère Jacques, jo sempre m'ha agradat, perquè trobo que canten molt bé, són molt músics, sempre amb aquell sentit d'humor d'alta volada. Bueno, hi ha d'altres, però bueno, això és un record de tari de quan era petit, però bueno,
0: sí,
1: sempre...
0: D'acord. I François Béranger?
1: François Béranger és un home que diu un poc coneixit, també, era també obrer metal·lurgista, i s'ha posat a cantar, fer amb grups, i cançons molt revolucionàries, engagées i realistes, molt realistes, i aquell poble s'ha mort també, jove, és un home que no hi havia cap publicitat per ell. Ni...
0: Francesc Pugó, estic content que m'hagis acceptat fer memòria.
1: Jo estic content que hagués pensat en tu, perquè...
0: Home, pel que has explicat, mereixies fer memòria per tot això que has viscut.
1: Hi ha ple de gent
0: en primera línia, a més a més.
1: Eh?
0: Sí, sí, hi ha molta gent, però tu
1: molta
0: també.
1: Molta gent que han fet ple de coses,
0: sí,
1: ho he dit tot, poques coses, però el que han fet participa de la defensa d'aquest país.
0: Sí.
1: I fins i tot uns que t'ho diran que no són independentistes, que no sé què, que no fan política, ho fan.
0: Sí, sí.
1: El que és admirable en aquest país és que encara s'atrapen gent capaços de reaccionar d'una manera o d'altra. Poso, sempre he estat amb la protesta, més o menys, però hi ha que ho fan amb la, no sé, l'admiració que tenen pel cel.
0: Sí, sí, d'acord. Francesc Pugó, gràcies.
1: Gràcies a tu, per la teva visita.
0: I d'haver-me acollit a casa teva aquí a Banyuls dels Aspres.
1: Ara t'ho recordaràs d'un test.
0: Ah, sí, perquè havia vingut i no recordava ben bé on era la casa. Gràcies i bon dia.
2: Memòria. La nostra gent s'escolta.

0: Ràdio Arrels. És migdia. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. A Codelet, 95.5.
2: Una hora, 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Valents.
1: A Punta Allà, 95.
2: Alò. Salut.

sonin toms i plats, que sonin els vents, la gent sigui un crit, la pipana tocant.

0: Ràdio Arrels. És la una. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, Amiens, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Tinc una pena tan teva
3: que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. La mar i la pena plena en mar. La mar aguanta la terra. La terra, la mar aguanta.
2: Per no ofegar tanta pena.

0: Esquitxos de clàssica.
1: L'Hymne de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui comencem amb música del segle XX, amb el poema simfònic de Gershwin, un americà a París, que va compondre l'any 1928, inspirat a la seva estada a París. L'any 51 es va estrenar el film dirigit per Vicente Minnelli, basat, evidentment, en aquesta música. Recordareu Gene Kelly.

Un americà a París, de Gershwin, amb l'Orquestra Simfònica de Chicago. I ara anem a Valldemossa, a Mallorca, perquè és allà que Chopin va compondre molts dels seus preludis per piano. Hi havia anat per passar l'hivern del 1838-39 amb George Sand i els seus fills per evitar el clima plujós de París. El número 15 que escoltarem és el més llarg i probablement

Dels 24 preludis de Chopin, hem escoltat el número 15 amb la interpretació d'Alexandre Tagot. I acabarem amb un compositor del segle XVII, començaments del XVIII, el català Josep Gas. Va ser mestre de capella a Santa Maria del Mar, a Barcelona, i també a la catedral de Girona, on és enterrat. L'escoltarem amb la companyia musical dirigida per Josep Cabré, especialistes del Renaixement i del Barroc. Josep Cabré, que viu a Perpinyà, és professor al Conservatori i el podem escoltar sovint en festivals musicals aquí al nord.

0: La passió sobre el petxo de Josep Gas amb la companyia musical de Josep Cabré. Avui hem escoltat també Gershwin i Chopin.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.

0: Esquitxos de clàssica. Ràdio Arrels.
1: Música en llibertat.
2: No sóc cap expert, però sento l'olor de pólvora al carrer, senyor comissari.

El seu cant fa fugir la nit i posa l'alba sobre els llavis. Els teus ulls s'omplen de rialla. De bon matí, ta mare canta, somriu la casa. Quan obre les finestres el sol, penetra llarg dins de la cambra, el teu ull.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Cornellà de la Ribera, 95.6.

els plaents, les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici, no, no, tu no tens pas nom, ets poc més.

ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Ja em sembla que m'incites si m'infons certes sospites. Per instint et resisteixo, t'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes i ara llencen anatemes.

nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servil captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que una espora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom, ets poc més que un

llançarà menyspreus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom, ets poc més que un

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Avui començarem amb un gran trompetista que ho ha demostrat tant en el terreny de la música barroca com en el jazz, més en el jazz, segur que la música barroca, si parlant de Wynton Marsalis, que escoltarem amb el concert, és un adagio, el segon moviment del concert número 2 per trompeta i cordes de Johann Melchior Mölter, un compositor alemany de música barroca de finals del segle XVII, va morir el 1765. L'escoltem, el trompetista Wynton Marsalis, amb l'English Chamber Orchestra.

El trompetista de jazz, de fet, Winton Marsalis, però també amb incursions a la música barroca, és el cas d'aquest concert número 2 per trompeta i cordes de Johann Melchior Mölter, aquest compositor alemany, de finals del 17 i del 18. Del 18 passem a finals del 19 amb Debussy, amb la suite Bergamasca, que és una de les obres més cèlebres d'aquest compositor, la va fer el 1890. N'escoltarem el preludi i ho farem amb Clara Cormendi.

Era el preludi de la suite bergamasca de Debussy amb Clara Cormendi. I acabarem avui amb 4 minuts molt bonics i alegres, amb un cert sentit de l'humor. Música de Beethoven, no és pas habitual. Doncs sí, trobem humor a aquest segon moviment de la sinfonia número 8, aquest Allegretto, que Beethoven va acabar el 1812. La seva estrena es va fer sota la direcció del mateix compositor, 2 anys després, a Viena. L'escoltarem amb la Filarmònica de Viena sota la direcció de Simon Rattle.

0: un final per despertar aquells que estaven mig adormits. És el segon moviment de la Simfonia número 8 de Beethoven, aquest Allegretto. L'hem escoltat amb Simon Rattle dirigint la Filarmònica de Viena. Avui hem començat a Wynton Marsalis, en el terreny barroc, interpretant un concert de l'alemany Johann Melchior Mölter, i hem continuat després amb la Suite Bergamasca de Debussy.
1: Bin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: Res més, un glob d'arsènic. Escric un altre capítol de pensaments onírics, decorats per un estil lliure líric. Porten com a títol, rap és el mètode empíric. Soc cínic, llegeixo la instrofil per randa. Simple, Darwin, el fort sobre el feble. Som l'exemple que desmunta la regla. Bon rap casolà, teatro mágico és el temple.
1: Rap com exili fins que mori. Un dia de cel i sis de purgatori.

0: Esquitxos de jazz.
1: Quina ràbia, no vull més ràbia, no.
2: El català que parlem al País Valencià és encara una llengua postergada, o millor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua. O ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara, o mai.

Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

anaves. Just després ens vam posar a plorar els dos. Veig la teva cara quan encara preguntes

Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú

0: no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Queixàs, 95.
2: A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han

0: Esquitxos de clàssica.
1: Doncs avui seran 20 minuts de Béla Bartók, de Chopin i d'Elgar. I per començar, serà la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya que interpretarà les danses populars romaneses de Béla Bartók, que va fer el 1910. És Josep Pons que dirigeix aquesta Jove Orquestra en un concert que es va fer al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

concert al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, dirigida per Josep Pons, interpretant aquestes danses populars romaneses de Béla Bartók. Continuem amb Chopin, és un d'aquells valsos coneguts, és el gran vals brillant en mi bemoll major de Chopin, que va composar el 1833, i és el primer dels valsos per piano sol que va composar Chopin. És un vals que cantat ha esdevingut un clàssic polonès. Nosaltres l'escoltarem ni més ni menys que amb el pianista Artur Rubinstein.

Arthur Rubinstein, amb aquest gran vals brillant de Chopin, ben conegut. I acabarem amb 6 minuts molt bonics, també, d'Elgar, aquest compositor anglès, nascut a mitjans del 19, va morir el 1934. Escoltarem, segurament, una de les seves obres més conegudes, l'Enigma Variacions, que és una sèrie de 14 variacions musicals que Elgar va fer el 1899. Hi ha una llegenda que explica que un dia el compositor, tornant d'una jornada de treball, era ensenyant, es va posar a tocar el piano, com sempre feia, i va improvisar una melodia, i sembla que aquesta melodia va agradar a la seva dona, que l'estava escoltant, i li va demanar que la tornés a interpretar. I a partir d'aquí va anar improvisant tot de variacions, i va acabar sent aquestes variacions Enigma, que és una de les obres, segur, d'Elgar més conegudes. Nosaltres l'escoltarem amb la BBC Symphony Orchestra sota la direcció de Leonard Bernstein.

0: una de les enigma variacions o variacions enigma de Eduard Elgar, la número 9, dita Nimrod, segurament la més coneguda. L'hem escoltat amb Leonard Bernstein, dirigint de la BBC Sinfonia Orquestra. Hem començat avui amb Béla Bartók, les danses romaneses, amb la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, i després hem continuat amb Artur Rubinstein interpretant aquell gran vals brillant de Chopin.
1: Esquitxos de clàssica. Ràdio Arrels. Música

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: A Resigueres, 95.

0: Esquitxos de clàssica.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Avui comencem amb Deodat de Sabarach, aquest compositor, podem dir, occitano-català, i és que va néixer a l'Alta Garona el 1872 i 38 anys després s'instal·la a Ceret, on va morir el 1921. La seva obra és bàsicament per piano. Va escriure també sardanes, com la Perla del Pirineu, i una sardana per a violí i piano. És poc després de començar a viure a Ceret, el 1910, que es posa a escriure la suite Cerdanya. Són cinc peces que va estrenar la gran pianista Blanca Selva, de família originària del Conflent. També Ricard Vinyes va estrenar obres de Sabarach. Escoltarem la segona peça de Cerdanya, Les festes, records de Puigcerdà, amb François Michel Rignol, ben conegut a Catalunya Nord.

Les festes, el segon moviment de la suite Cerdanya de Deodat de Sabarac amb François Michel Rignol. Ben lluny del lirisme del piano de Deodat de Sabarac, l'explosió sonora d'Offenbach. 1867, a París acull l'exposició universal i Offenbach escriu la seva Vie parisienne. Té un èxit extraordinari, un any seguit amb el teatre ple. En total, més de 300 representacions. Els visitants de l'exposició universal sobretot volen anar al teatre a veure la Vie parisienne, el tsar de Rússia, Napoleó III, el príncep de Gales, tots hi passen. Així comença.

L'obertura de la viparisiana d'Offenbach amb l'Orquestra Nacional de Lille, dirigida per Darrell Ang. I tornem al piano amb una obra més o menys contemporània a la suite Cerdanya de Deodat de Sabarà que hem escoltat al començament. Eric Satie va escriure la sonatina burocràtica el 1917. És una mena de paròdia d'una peça d'un compositor del segle XVIII. Durant aquells anys, Satie havia anat fent peces divertides. Aquesta va ser la darrera i després va continuar amb coses més serioses.

0: La sonatina burocràtica d'Eric Satie amb Frank Glaser.
1: Vin de Clàssica, Berenguer Ballester.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sayagusa, 93.1.
2: Sol com un nen oblidat dins del cotxe, un migdia d'estiu amb els vidres tancats sota el sol, com la carta del calaix que mai no et vaig voler enviar.

sol com un mussol. Sol sense cobertura, sense crèdit, sense bateria, sense drogues pures. Sol com un avi mut, amb el cap bullit de records mal resolts, tot sol. Sol una nit d'hivern, de vent, de llamps, de trons, després silenci.

Tool.

0: Música de proximitat.
1: Cada matí se'n va d'hora i pren el mateix camí. Li pesen tant les sabates, és encara mig endormit. Se'n va fer les seues hores. Treballa per un pagès, és un obrer agrícola i el seu amo és un burgès. Se desperta quan arriba, diu bon dia als companys. L'encarregat nos espia. Apa, nois, tots al treball. Segur que no tenim ganes. Si no és per esmorzar, fem una quadrilla de xales i l'amo és encara el jazz. Como yo soy amigo tuyo, compañero, esta canción la he escrito por tu recuerdo, que por la vida somos todos nacidos por el trabajo. También moriremos con él. Pienso que he tenido suerte de haber conocido a Miguel. La diada serà llarga, ho sabem tots, ho diguem res.

0: deu anar cap als camps.
1: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.

Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona,

0: Ràdio Arrels.
1: A Sant Esteve, 95.
2: Unes copes, un poc de fum, una làmpada vermella i flaixos de tele muda a les parets. Aquí, davant del foc, em sento bategar les galtes i vaig cansès com una teia. No sé si sóc en un pou, en una cisterna.

ajagut al sofà, si està bé en aquesta cambra, lluny de qui sap què. La profunditat de sons ancestrals navega per nervis destensats oxidant radis de síntesi alquímica. Pedres roges, gemecs encesos, la brasa del pecat, somorta sota una fina capa de cendra.

0: Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Comença a fer flexions des que vegis que venen a buscar. I exentint del seu cotxe camuflat demana perdó. Els caparois ja t'ho faran saber.

més grat, per rar, per infreqüent, per mític, per mític.

abat, abat, l'univers teu més íntim. No saps prou bé fins a quin punt més grat. Per rar, per infreqüent,

Eser Vodou Katara.